0: de Riom à Haute-Rive, de Muret jusqu'au pied des Pyrénées, en écoute Radio Galaxie sur le 98.5 FM.
1: E a chi escutat l'emissione in lingua nostra.
2: A dixat tutos e tutes. Auei van descubri un poeta a genès Jacques Boé. Di Yasmin, in occitan Jaume Bouye, di Gensemin ou Yansemin. 1768-1864. Cuhaire de mestier e poeta gascun, compausabo canzoni e petites poemos che recitabo a sus clients. Encouragiat per sus amic, pei per criticos, escribet obros de més e més bellos, tout utilisant l'occitan a qui valiec un bam nubeu. Pubas dise sabido e cos estrei de poesios.
3: Sabido. Hil d'un sarte, familio d'un petit poble d'Agen, estudiec dab un regent peu ai seminari de la Bilo, es en apprentissatge en so d'un cuhaire. Son gust per las histoires e la poesia li permeto de leu s'installar e de se maridar. Coneix la celebritat dab la romanzo La fidelitat a Geneso per le carnaval de 1822. Lo charibari, que nous aus disen caiabari, en 1865. La consecració benguec dab lo coronament de l'Académie d'Agen per l'Odo, lo 13 de mai, a l'occasion de l'estreno de la statua d'Henri IV de Nerac, en 1830.
4: Cau saber praco que l'Académie corona bopasque o bratges en francès. Jacques Boer, dit Jean Semi, ou Jasmin en francès, ero aro conegut como lecto public per la région. E l'eu més luen. 1836. A Bordeus recito la bucle de Castelcuyer, que li assiguro la renomado nacional. 3840. S'asbirados per le miedjur, l'occupavon a plen temps. Son ebeniments tan bellis que le monde e ben plan un brus. Se dits que aurio donat més de 12.000 audicius e que distribuabo les rebenguts a dobros caritativos.
3: E ara su nombre. Gran contaire, sabeje torna neixe la poesia popular occitano e rebiscula pla de vocacius. Sas obros e poesios son amassados dins quatre papillotos. 1835, 1842, 1854 e 1863. Se Jacques Méboué se dit gascú, escriu en lengue d'Ussia, din le parla d'Agen. Principales obres. Las papillotes, les papillotes. La bugle de Castelguillet, la veugle de Castelculier. Traduit en américain par Longfellow dans l'univers illustré. Françounette, Françounette. Le douze frères Bessus, les deux frères jumeaux. La semaine de Hi, la semaine du fils. Mes souvenirs, mes souvenirs. Maltre, l'innocente. Maltre, l'innocente. Les poètes del peuple à M. Renan. Le poète du peuple à M. Renan.

0: Auet auzit escutat une emission en lengua nostra de Radio Galaxy.
1: Actu, musique, interview, tout ce qui se passe au sud de Toulouse est sur Radio Galaxy 98.5 FM.
2: En occita, s'il vous plaît, la billetto de Bernard Berger.
3: Lo menjar dels encensus. Pendent un temps, avem pensat que les nostres encensus se nourrissin mai que mai de car cruso, et nous fisan a vos osses que podion trobar sur sitis prehistoriques. Et en oblidan que los brigai vegetals se podon paiservar de millenaris, et que per se nourrir, l'acquillido es més agido que la caça o la pesca. Mais los antropologos, ara amb la investigació modernos, són a mesura d'analitzar la rauso de les plaços d'Antario, les bacteries, l'ADN, l'obrigaiu vegetal que se pot contenir. E se son avisats a tau que l'importància du vegetal ric en abindu, rasigos, tubercules, granos, dins l'alimentació du neandertalian, en particular la seu salivo, rico de mai d'uno amilasos, li permetió de digerir perfectament aquest amidu. Segons d'autres antropologs, l'amidu fugué el millor carburant per desenvolupar la closca des nostres aujols, surtout a partir de Homo erectus, les premiers à mestrejar le hoc et à recoire los aliments per millor les digerir. Placegu est une évolution que durait des centenats de milliers d'annados et à l'escalo de la nostra vida, nous autres nous pouvons pas avisar si la nostra alimentation est à nous développer les cervelles ou à nous l'estinquer et de trouver l'humanité mai intelligente ou mai bestia demore un jugement personal subjectiu a partir d'observations hasardosos et parciales. De més, se din de centenars de milleras d'annados, la nostra civilització se sunt escantidos ou se sunt tornat d'humanians proche de munil, ou à la revés, se l'évolution amenat la nostra espècie à un grad supérieur. Los antropologues d'aquero humanitat nubelo ou d'autres vengut d'un autre planète poiran pas explicar aquero mutació per la nostra alimentació. Lauados, fretados, derausados, les nostres dents demoraran mudos.
2: En occità, s'il vous plaît, la billetto de Bernard Berger.
1: Alerme, Radio Galaxy, c'est aussi sur 98.5 FM.
4: En un sal on l'home a la fe no se cascanya un país jamai, a cos pla triste,
5: vos dirà la Catinú. E vos explicarà.
4: A me mon arganyol de Jacutí, havent su en disputo, e per tot vos dire, nos en trobam pla. Aco nos purgo la sanqueto en nos tiran l'ernio que podrio l'engargassar. Aco nos ramplaço lo cinema, e como nos aiman plaça aquela. Un cop lamentado passado, nos fazem un putú e sen contents como dos nobis.
5: La Catinú ha pas tout a fait tort. Acos pas un obido de passar la jornados sense parlar per crento de pas este del memo abis e de delargar uno disputo. E de se regardar de cugo del en rumian so que vos peso sur l'estumac, que hi ha res de plus machant per la santat. Sans contar que fin finalo servis a res de se rusegar tal, estén que acos pas un viais garantit de se salviar un mal parado. Aprovo, lo respeto y la respeto. Tout le monde vos dirá a qui un menage modelo. Jamais uno parolo de través. Jamais lo mendre reputegadis ni lo mendre piagadis. S'entendon que es pas possible de s'entende millo. Cal dire que es difficile de ser reputega canton se parlo pas. e lo rispetto e la rispetto, dal matin che se levon al se che se van a un let, s'adreson pas la paraulo, estimant che de se dire res es lo miglio biais per esser toujours d'accordi. Praco, memos a tal, sets pas assigurats de vos estalviar calcos nibulados din l'ustal. E pel rispet e la rispeto, aco finiguet per se mal gastà. Aquel jun, avion decidat d'anar al mercat de freto cocos. E como de lur bordo a mincho cebos i a un longo rego de camin per anar prene l'autobus, eron partits a punto d'albo. Como de costume, s'encaminavon san dir un mot. Cantut d'un cop, en passant davant lo bosc de Canto Cucut, vegeren dos ausels negres jucats sus un pibul. Té, s'ho dit lo rispet, aquí dues corbasses. E la rispet ne si hagué que estava unido. Fasio mai d'una setmana que lo rispet avio pas d'uver la buco. Que no musco, l'avio picat per i donar l'embejo de parlar. A cola ta fira botalament, que prepa ve suscat un brave carduro, se arrisqueta a dir a son tur, «Si hai sigui que eron dos corbasses, i un mes avis que eron de graulos!» E mai si hogués tut estuna d'ausi parla sa fenno, lo rispet responde pas. E continueren de caminar sans dire res. A tal, arribon a mincho cebos e se planton al cantu de la plazo undi vio pasar l'autobus. E tutan esperant, lo rispet pasavo e repasavo din sa closco so cabio dit la rispeto. A forso, e pure plus tene. A pla reflexi, so dits, cresi ca razun. Eron de graulos. La rispeto pipe pas. Mes si haguet fortemente estumacado d'ausi su nome parla pel segun cop. Un carduro passo, e la rispeto che la de mingro la gafavo, se decido a dire «Apre tot se purio pla que si haguesse de curbases!» Lo rispet ne demuret gorjo badado. Nen revenio pas que la rispeto arrestesso pas de parla. Al cap d'un aute carduro so dits «Escuta, voli pas que digues que eron de curbasses per me faire place, se pot que nos trompen totes dues. Meten d'un que eron un curbas e uno graulo». «Has razón», respon la rispeto, «eron un curbas e uno graulo». «Renon de non», se mette a la vez a gular lo rispet. «Se diven passar la giornada a nos disputar, faria meglio de nos entornar a l'ostal!» So che fagueren cot sec e, per penitenso, demureren tres meses sans adressar la paraula, en se faguent un pan de murre.
1: La radio du Sud Toulousain, c'est Radio Galaxie, 98.5 FM.